Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru